0: para dar unas subvenciones de una cuantía muy considerable. Y me pareció extraño. Así que tampoco me extraña ahora mismo que Antifraude lo esté ahí investigando.
1: Y Compromesper Valencia asegura que el arquitecto de la plaza del ayuntamiento se ve obligado a retrasar el proyecto por la indefinición del equipo de gobierno local. Giuseppe Grecci, concejal de la coalición valencianista.
2: Después que el MT haya rebutjado todas las propuestas para reducir el paso de autobuses por la plaza, el arquitecto reclama cosas tan básicas como saber si una propuesta es viable en algún porcentaje. Ni 0% ni 100%. Y el gobierno municipal ni tan solo le responde en claridad.
3: Último apunte, el ayuntamiento abre desde este martes y hasta el 1 de octubre el plazo para solicitar ayudas para proyectos que faciliten la conciliación en centros educativos públicos.
1: La subvención se dirige a iniciativas para menores de 0 a 16 años y personas con discapacidad hasta los 21 años que se hayan realizado antes o después de la jornada escolar en días no lectivos, fines de semana y periodos vacacionales. Además, solo pues serán subvencionables las actividades desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro y en espacios de titularidad pública.
3: Aquí la información local. Vamos ahora con el magazine de Radio Nacional de España en la Comunidad Valenciana.
4: Mediodía en Radio Nacional. Comunidad Valenciana.
3: Hoy el magazine va a tener un marcado carácter cultural que comenzamos en el nuevo espacio de la compañía de teatro Micaet, que fue desahuciada hace unos meses de su sede histórica. En esa nueva sede está nuestro compañero José Miragay. Buenas tardes.
5: Bona vesprada, el Teatre Micalet torna a l'activitat amb un nou espai al carrer Toro de l'Hospital, a Ciutat Vella de València, al costat de la Biblioteca Pública. La companyia reprendrà la seva activitat després d'una pausa dramàtica, com diu ells, a Mironia. Fundada el 1994 per Pilar Almeria, Joan Peris i Ximo Solano, ha construït al llarg de més de 30 dècades una trajectòria de teatre en València. Pilar, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
5: Joan.
7: Hola, bona vesprada.
5: És, com havies dit, una pausa dramàtica. S'ha terminat, s'ha acabat.
7: Bueno, s'acaba la pausa. Bueno, és una ironia que teníem la pausa dramàtica. La veritat és que no ha sigut pausa dramàtica, ben un parar de treballar. Vull dir, el ballant està de bolos tota l'estona i, a més, així hem estat treballant, preparant, bueno, el que has vist, el que serà la nova sala, l'espai CTM, que cobrirem ara, no res, la setmana que ve.
5: I estrenem amb la mirada hacia Joan Fuster.
6: Sí, estrenem amb Bomba va, Bomba ve, Joan Fuster, que és una producció que vam fer fa un temps, perquè pensem que és una obra molt adient, perquè és una declaració d'intencions de la companyia i perquè és un cant contra la intolerància, que jo pense que és un moment fantàstic per a parlar d'això.
5: L'espai CTM és la nova seu, com diguem, de la companyia Teatre Micalet, un espai de proximitat al cor de València que dona continuïtat a un projecte amb 30 anys de trajectòria. Un lloc de trobada que combinarà producció pròpia, l'exhibició de companyies convidades, de residències artístiques, la formació i la mediació amb el públic. Què espectacles tenim preparats?
7: Bueno, ara mateix el que tenim preparat com a companyia és el Bomba va, Bomba ve, i després estrenem la nostra producció, que és l'imperatiu categòric de Victòria Spumberg, amb Pilar Almeria com a actriu i Miguel Seguí com a actor. Una obra fantàstica, molt intel·ligent, molt irònica i molt adient al dia d'avui. I Pilar te comentarà les produccions que vindran de fora.
6: Sí, les companyies convidades tindrem, evidentment, a Xavi Castillo, perquè Xavi Castillo sempre ha sigut una companyia, la companyia Por de Plom, que ens ha acompanyat en el Micalet i així seguirà acompanyant-nos canviant el format. Després, la companyia La Sarra, en Vius a Cos de Rei, un text que és escrit i dirigit per interpretat per Quille Zavala, que és un actor de la companyia. Després entrarà la seqüència del Triangle Teatre de Borja López Collado i Maria Almudéver, i la Societat Sardina, Toné Franché, presentarà Dissolució d'un cos, que és una obra que diu que no és una obra que reconstruïsca la dana, naix del buit que va deixar, això és el que diu l'autor. És un text escrit i dirigit per Ximo Solano i el músic Christian Lavernier. I després, al desembre, entraran els companys de Hongaresa, que també són uns clàssics que ens han acompanyat a la companyia sempre, amb David, que és un text multipremiat, que és de Paco Zarzoso, que és un gran amic, i dos actors que estimem molt, que és Enric Juezas i Àngels Fígols. Després entrarà

0: Cap de suro, peus de plom, un espectacle de clown light art amb un test de Patricia Pardo que interpretarà l'actor Pep Laza. I fins així tenim l'abans d'informació de la temporada fins a desembre.
1: Ja n'hi ha molt. Un espai on es diluïsquen les barreres entre intèrprets i espectadors i el teatre puja a tornar a un acte compartit cara a cara. Diguem que és un xicotet íntim donde 70 cadires hi ha avui, veritat?
2: Sí, avui n'hi ha 70, però poden ser variables, perquè com que sempre variem l'espai, depèn com el fiquem i tal, poden ser més, poden ser menys, però al voltant d'això estarà sempre. És un espai xicotet, un espai molt íntim on volem fer aquest teatre que ens agrada a nosaltres.
1: I això suposa també la humanització d'un barri, no?
2: Sí, bueno, realment, és que l'humanització d'un barri és que realment jo penso que el teatre sí que humanitza, però humanitza i sí que és veritat que sí que estem, ens agradaria molt estar en contacte amb tot el que ens envolta, el barri, els amics de la companyia, tota aquesta gent que és molt íntima fa que això que el teatre que siga més nostre.
1: Tanquem. Tornareu a l'espai tradicional, al Teatre Micalet, després de 10 mesos tancats?
2: Bé, ens agradaria, per què no? Mai se sap aquestes coses.
3: Està obert.
0: Està obert? Està obert, clar que sí. No és una decisió nostra.
1: Diguem, doncs, molta merda o què diguem?
2: Molta merda.
0: Molta merda.
2: Gràcies.
4: Y tras el teatro nos vamos ahora de concierto con nuestra compañera Yolanda Martínez.